0: destaca el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.
1: Llega al debate de política general con todos los deberes hechos, con los deberes propios de un buen gobernante, que es cumplir su palabra. Llega habiendo aprobado presupuestos, habiendo bajado impuestos y mejorado los servicios públicos. Por tanto, tenemos la sensación de afrontar el debate de política general con los deberes cumplidos.
0: Este debate de política general, que sirve como punto de arranque del curso político en Les Corts, arrancará mañana a partir de las 12 del mediodía con la intervención del presidente de la Generalitat sin límite de tiempo. Durante el resto del día será turno para los respectivos síndics de los grupos parlamentarios por espacio de media hora. Finalizadas estas intervenciones, Pérez Llorca podrá contestar de forma conjunta o separada. Posteriormente, los grupos pueden hacer uso de un turno de réplica de 10 minutos cada uno, al que el presidente puede contestar durante el mismo tiempo. Ya el martes, las distintas formaciones políticas van a presentar sus propuestas de resolución, que se debatirán y someterán a votación en la sesión del miércoles, con la que finalizará este debate de política general. En Alicante, unas 200 personas han participado este sábado en la concentración convocada por las asociaciones de víctimas de la DANA y colectivos sociales y sindicales. Allí, ante la sede del Consell en Alicante, han vuelto a exigir responsabilidades por la gestión de la emergencia en la que murieron 232 personas, así como la renuncia del expresidente Carlos Mazón a su acta de diputado. Así lo aseguraba en la lectura de un manifiesto Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortals DANA, 29 de octubre.
2: No nos olvidamos, no callamos, perquè va morir, perquè va sobreviure, per les seues famílies, perquè cap altra família hagi d'ocupar el nostre lloc. Veritat, justícia, reparació, prevenció, no oblidem, prevenció, memòria, sempre memòria. Moltíssimes gràcies, Alacant, vos duvem en el cor.
0: Los convocantes denuncian la situación del expresidente Mazón, que casi dos años después de las riadas continúa aforado y mantiene además su oficina institucional precisamente con sede en Alicante. Además, la movilización se ha celebrado apenas unos días después de la comparecencia del propio Carlos Mazón ante la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, la segunda que llevaba a cabo. Allí el expresidente sostuvo que el único poder que puede determinar su responsabilidad son los tribunales. Posteriormente se negó a responder a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios. Elizabeth González, de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Mariló Gradolí, de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de octubre.
3: No queremos que Mazón continúe siendo aforado. Tiene que pagar como responsable de emergencias en la Comunidad Valenciana. No puede ser que se haya reído de las víctimas y que continúe siendo aforado, cobrando el dinero al que está cobrando y encima se ría de las víctimas.
4: Carlos Mazón continúa aforat, continúa de diputat i continua cobrant. Esta setmana, dia que no contestava les preguntes de la Comissió d'Investigació per respecte a la justícia i a la instrucció que s'està portant en el jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja. Per aquesta mateixa raó, no hauria d'haver activat l'oficina d'expresident que està disfrutant i gaudint així en Alacant.
0: Las asociaciones de víctimas de la DANA reclaman que el Tribunal Constitucional retire el aforamiento del que disfruta Carlos Mazón. 1:00 p.m, casi 36 minutos. Otras noticias en formato breve. Las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana han superado los 6.219 millones de euros entre enero y julio, que representa ya el 26,3% del total de las ventas valencianas al exterior. Frutas, productos transformados y hortalizas son nuestras principales exportaciones agroalimentarias y Alemania se consolida como el principal receptor de esos productos, con una cuota de mercado que supera el 22%. Los parques naturales de la Comunidad han registrado un récord de visitantes durante este verano, con algo más de 94.000, lo que supone un incremento cercano al 20%. 328 municipios de toda la comunidad van a poder contratar a un total de 1.700 personas desempleadas para poder llevar a cabo trabajos de prevención de incendios forestales y conservación del entorno natural gracias al programa Emerge de Labora, que este año cuenta con un presupuesto de 23.600.000 euros. Es algo más de un 27% por encima de lo especificado en el año anterior. Susana Camarero, vicepresidenta y consejera de Empleo.
5: Es una apuesta que hacemos por el empleo, pero también por nuestro territorio. Las personas contratadas realizarán labores de prevención de incendios forestales y conservación y protección del entorno natural, especialmente en nuestros municipios de interior. Además, todos los municipios que recibieron estas ayudas el pasado año tienen la financiación para dar continuidad a los trabajos hasta ahora realizados. Queremos que las personas desempleadas puedan encontrar una oportunidad laboral en su propio municipio o en su entorno más cercano y que al mismo tiempo este empleo contribuya a mejorar y proteger el territorio en el que viven.
0: El PSPB-PSOE denuncia que la Generalitat ha dejado sin servicio más de 1.100 empresas turísticas tras dejar a caducar el contrato de Creaturisme sin adjudicar uno nuevo que garantice su continuidad. Creaturisme agrupa a más de 1.100 empresas y entidades turísticas de la Comunidad Valenciana, la mayoría pymes y autónomos, y caducó el pasado 1 de septiembre, algo que era conocido por la Generalitat, según denuncia el portavoz de turismo del PSPB en Les Corts, Mario Villar.
6: El Consell deja tirada a más de 1.100 empresas turísticas. El 1 de septiembre ya caducó el contrato de Creaturisme y no han licitado ninguno nuevo. Ahora no tienen ni asistencia, ni ayuda en marketing, ni información, ni nada de atención al sector. Y esto no es un imprevisto, esto es una fecha en la que Generalitat conocía desde el 2022. Es una pena que se llenen la boca con los récords turísticos del verano, pero realmente lo que han hecho es abandonar ahora a las pymes y autónomos que lo hacen posible.
0: En el port de Catarroja se celebra este domingo la Festa de la Sega del Arroz, que trata de poner en valor esta tradición agrícola históricamente arraigada en la Albufera. Están habiendo demostraciones de siga tradicional, así como degustaciones de platos de arroz. La Fiscalía de Alicante pide 6 años de cárcel para una mujer que cortó la cuerda de seguridad con la que estaba sujeto un trabajador de la rehabilitación de la fachada de su edificio en Benidorm. A la mujer se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa por unos hechos que sucedieron en enero del 2021. El juicio está previsto para mañana lunes en la Audiencia Provincial de Alicante. En los sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de origen argelino de 30 años de edad, acusado presuntamente de violar a otro, un estudiante americano de 32 años, en el Parque Central de la capital de Turia. Además, al arrestado se le acusa de haber cometido anteriormente un robo con intimidación a otra víctima, a pesar de que cambió de ropa entre una acción y otra para tratar de despistar. La policía finalmente lo reconoció e inmediatamente fue detenido gracias a una grabación de vídeo que entregaron a los agentes otros ciudadanos magrebíes que estaban en la zona en el momento de la agresión sexual. Por todo ello, el detenido ha entrado en prisión por orden judicial. Una mujer de 51 años ha sido detenida en Torrent como supuesta autora de una estafa superior al 1.300.000 euros cometida en su círculo de amistades a través de falsas inversiones en bolsa. La arrestada está acusada de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, ya que se hizo pasar por un alto directivo de una empresa multinacional para que las víctimas colaborasen en supuestas inversiones y falsificó documentos para evitar el bloqueo de la cuenta donde recibía el dinero. La arrestada ha sido puesta en libertad tras prestar declaración con la obligación de comparecer ante el juzgado en cuanto sea requerida. Detenido en Alicante un hombre de 38 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades francesas por delitos contra el patrimonio y contra las personas. Por estos hechos, el detenido podría enfrentarse a una pena de 1 año de prisión en Francia. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han actuado este domingo para sofocar un incendio que ha afectado al exterior de una nave en la localidad valenciana de Silla, dedicada al tratamiento de residuos de cableado. El incendio se ha dado por extinguido a las 10 de esta mañana, si bien una dotación de bomberos sigue desplegada en la zona. Ya ha fallecido en las últimas horas en el Hospital General de Castellón la mujer de 82 años atropellada el viernes en el Grau. En los deportes, el Valencia Básquet femenino se convirtió ayer sábado en el primer finalista de la Supercopa tras derrotar 73-84 a las vigentes campeonas, el Casademunt Zaragoza, en semifinales disputadas en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Su rival por el título esta tarde va a ser el Leganés. Tras la semifinal, la taranja María Araujo se mostraba satisfecha del trabajo del equipo en su debut en competición oficial esta temporada.
7: Primer partido real, pero para nosotras casi nuestro primer partido como equipo. Y creo que el equipo ha hecho un partido muy serio desde el principio. Ha habido momentos, pero creo que son esperados también. Hemos estado, yo creo que mucha energía, que era un poquito la clave, y contentas. Creo que el marcador tampoco refleja al final de lo ajustado que ha sido el partido y de lo difícil que ha estado, porque creo que al final Zaragoza nos ha remontado, hemos incluso estar por debajo. Así que creo que hemos hecho un buen trabajo mental, sobre todo a estas alturas es lo más complicado, y muy contentas porque al final es una victoria y mañana la primera final.
0: En fútbol, en segunda división, el Eldense visita a partir de las 6:30 de la tarde al Burgos, y mañana lunes el líder del Castellón se mide a domicilio al Leganés. Y cerramos con atletismo. 14.000 atletas corrieron anoche por las calles de Valencia en una nueva edición de la 15K nocturna. 5.000 de ellas, el 36% de las inscritas, mujeres. La 15K nocturna volvió a convertirse en una auténtica fiesta para los miles de atletas, pero también para el cada vez más numeroso público que se acerca a animarles en su recorrido por algunos de los puntos más icónicos de la capital del Turia. Rafa Blanquer, organizador de la 15K nocturna de Valencia.
8: Este año ha sido espectacular, el cierre ha sido espectacular, el público ha sido espectacular, pero precisamente tiene eso, ¿no? Que cuanto más público hay y más se están animando, pues puede haber eso que o se crucen o entren dentro de lo que es el recorrido. Pero esta vez tengo que reconocer que la policía ha estado genial, la ciudad ha estado brillante y la carrera ha sido digna de todos los valencianos, de todos los corredores. Y estoy, como tú dices, pletórico, estoy contentísimo.
0: La victoria en categoría masculina se la llevó Pablo Alba del Carlin Caserrano con un tiempo de 44 minutos 53 segundos. En categoría femenina, protagonismo para Beatriz Álvarez del Club Atletismo Diputación de Valencia, que logró el triunfo con un tiempo de 52 minutos 28 segundos. El pintor y escultor Artur Eras, recientemente fallecido, va a ser reconocido a título póstumo en su Xàtiva natal. Va a ser él uno de los galardonados en la próxima edición de los premios No de octubre 2026. Eras, considerado referente del arte contemporáneo, falleció el pasado 10 de septiembre a los 81 años. Los otros premiados van a ser Charo Ferri y Juan Ramón Martí por su trayectoria y en reconocimiento a sus aportaciones en los ámbitos de la cultura, el patrimonio o la proyección social de la ciudad de Xàtiva. Roger Cerdà, alcalde.
9: Sens dubte han tingut una importantíssima tasca en cada un dels seus àmbits de treball. Són tres figures de referència en el seu àmbit i al mateix temps tres xativins que han portat el nom de la ciutat allà on han anat amb tot l'orgull i el respecte cap a aquesta magnífica ciutat.
0: Alcoy culmina este domingo la edición novena de su fila modernista, coincidiendo con la conmemoración hoy del Día Internacional del Turismo. Junto con las recreaciones históricas, las visitas y las actuaciones musicales, hoy se han programado una excursión por la ruta de Les Chimeneres, la Gloria Modernista, además de la 34ª Mostra de Dolçaines i Tabals, además de espectáculos teatrales, bailes modernistas y la Fira de la Glorieta. Esta oferta se añade el Museo Camilo VI, que tendrá hoy domingo tarifa especial de 5 euros con motivo del Día Mundial del Turismo. Desde su inauguración el pasado junio, este Museo Camilo VI en Alcoy ha tenido una gran acogida con 3.000 visitas, además de un gran impacto promocional en redes sociales y plataformas musicales. Con la fila modernista de Alcoy ponemos punto y final a este repaso a la actualidad informativa de la Comunidad Valenciana en este domingo 27 de septiembre. Hasta las 2 se quedan con De Dalt a Baix, con Yolanda Martínez. Muy buenas tardes.
10: En temps de tardor, castanyes, moniatos i molts rovellons. I a les 2 menys quart cada diumenge, De Dalt a Baix per a la bona gent.
11: Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, De Dalt a Baix, amb Yolanda Martínez.
12: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. El cinema, les estrelles i un aniversari musical ens obrin avui tres finestres ben diferents. Ens acostarem a les sales per veure una pel·lícula rodada a l'interior de Castelló. Alçarem la mirada cap al cel per parlar d'astronomia i acabarem amb un pastís coincidint amb l'aniversari d'un artista que deixa empremta. Tres històries que ens porten del que tenim més a prop, al que tenim damunt del cap i d'ací a una música que continua viva amb el pas del temps. Una nova parada per descobrir, mirar i escoltar des de tres perspectives diferents. Comencem. Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia. Un poble aïllat, una comunitat que viu al marge del sistema i una promesa de començar de nou. El que al principi sembla una segona oportunitat acaba convertint-se a poc en una història molt més fosca. Este és el punt de partida d'Eixam, el thriller rural dirigit per Òscar Bernàsser i escrit per Joan Artueta i Jordi Juan Martínez. La pel·lícula ens porta fins a Malpàs, una aldea aïllada on un grup de persones que ho han perdut quasi tot intenta construir una nova vida, però amb les seues pròpies normes. L'harmonia la llibertat de Yu, que és el nostre protagonista, comença a poc a trastocar-se. Eixam està rodada en les nostres comarques, sobretot a l'interior de Castelló, està rodada en valencià i compta amb la participació d'esta casa de Ràdio Televisió Espanyola. És una història nascuda ací, que ha iniciat fa no res el seu recorregut per les sales de cinema. I per a parlar d'això i de molt més tenim als estudis el propi director d'Eixam, Òscar Bernàsser, i a la seva guionista, Joana Ortueta. Benvinguts a De Dalt a Baix, bona vesprada.
13: Bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada.
13: Molt de gust estar així.
15: Conteu-nos com naix Eixam. Quin és el primer moment que porta anys al calaix en què apareix esta història i digueu, es converteix en pel·lícula?
14: A veure, esta història naix d'una obsessió meua amb este tipus de històries. Sempre m'han agradat molt les xicotetes comunitats aïllades, no? El Senyor de les Mosques, sí. Lost, si vols, Rebel·lió en la Granja, totes aquestes històries d'un grup limitat de gent que comença de nou i al marge, sempre m'han semblat molt, molt interessants. Mm.
15: Clar, perquè al final el públic que veu la pel·lícula també és el que entra de ple, no? Amb el pas, com si fora un mes, i pensant que potser han trobat un nou lloc, però que té les seues normes. Per què volíeu transmetre este costat més oscur, més fosc de la societat?
13: Com explicava Joana al principi, venen d'un sistema que els ha expulsat, no? Mm. I són persones que o bé han sigut desnonades o bé els seus projectes empresarials o econòmics han anat al no-res, no? I clar, és una gent que ve amb una esperança de tindre una segona oportunitat, però la persona que els du amb aquest cant de sirena de així serà un lloc on tindràs una segona oportunitat i es podrà viure d'una altra manera, acatant les normes, però tal. Al final, aquesta persona que és Alba, no? Que és la doctora, el que amaga és una mentida darrere, no? I per donant una suposada organització horitzontal, el que amaga per darrere és un interès més personal per mantindre aquesta comunitat aïllada, i això és el gran problema que té aquest lloc.
15: Mm. Parlem ara del paisatge de la pel·lícula, dels llocs que es mostren. La pel·lícula està rodada gran part a Betxís, també a Toràs, al Toro, a l'interior de Castelló, també el territori que va ser cremat, no? fa 4 anys. El paisatge sembla que té pes en la història, sobretot en com està organitzat, per així a dir-ho, Malpàs. I això em seria la mateixa si estiguera rodada en altre lloc?
14: No.
13: No crec. No. Per a nosaltres era important que el paisatge funcionara com un personatge més i, a banda, donara la sensació d'un especial aïllament, no? Eixes muntanyes, esa zona de l'Alt Palància, sí que ens donava eixa sensació d'estar molt, molt endinsat en la terra i molt en fora de les grans ciutats i de fins i tot la costa, no? L'espai també té una doble vessant, no? Funciona també com un espill dels personatges, a nivell metafòric, doncs, que té coses bones, té coses boniques i té coses brutals, no? com és la pròpia natura. I al principi dona una sensació estranya de llibertat, perquè veus totes les muntanyes obertes, però l'aspecte que tenen després de l'incendi, com tenim cicatrius, no? D'un passat diferent, d'un passat complicat, i tota aquesta part que està tornant a néixer, tornant a obrir-se vida, funciona també com a metàfora dels personatges.
15: En este cas, Eixam està rodada en valencià, no? Originalment. Què significava això per a vosaltres? No sé si esta idea sempre ha estat damunt de la taula, si ho teníeu clar des d'un primer moment o...
13: En origen, el projecte no era valencià, però sí que quan hem anat pegant-li voltes n'hi havia coses que ens funcionaven bé transformant-lo 100% en valencià. O sigui, n'hi ha com una mena de compromís que teix, no? De dir, crec que estem així, crec que les condicions tant de talent com de a nivell tècnic, com de a nivell de productores, dona la per a que tinguem comencem a obrir-nos, no? Per a agafar un pes específic, no? com a contadors d'històries valencianes en valencià o en castellà, que poden ser en les dues llengües. Això ha d'anar també sempre de la mà de la col·laboració de l'administració, perquè són sectors que és difícil d'obrir-se camí sense que tingues un suport, però estem en un moment que se pot fer cinema des d'ací per a tot el món.
14: Tenim exemples al nostre voltant, no? Jo soc de Bilbao i quan jo era xicoteta cinema en euskera no n'hi havia, i mira ara Quim Carrerón fan pel·lícules en euskera com Lorea, Candia, o les
13: Mas
14: últimes.
13: Palomas,
14: no? O Mas Palomas, no? No n'hi ha cap problema.
15: Doncs amb aquesta reflexió a l'aire, anem a dir, anem a deixar Òscar Bernàsser i Joana Ortueta, director i guionista d'Eixam. Moltíssimes gràcies per acudir als micròfons del de Daltabaix.
13: Gràcies a tu.
14: Gràcies a tu, Iolanda.
0: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
11: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
15: El cel ha sigut durant segles un rellotge, un calendari, també una font inesgotable d'històries i paraules. I avui alcem la vista per parar-li un poc més d'atenció amb la nostra Imma Cerdà. Imma, bon dia vesprada.
16: Bon dia de vesprada, Iolanda. De menudes estreles faré un gran remei per a dur-te-la tu i guarnir-te el cabell vell. He escollit este poema de Marc Granell del llibre L'illa amb llunes per a celebrar que estem en el cap de setmana de l'astronomia, la ciència que estudia els astres. Bona mostra de l'interès que ens ha suscitat sempre el sostre celestial és la quantitat de paraules que tenim relacionades amb el tema. El Diccionari Normatiu Valencià n'arreplega 456. Des d'aberració, és a dir, la diferència entre la posició real d'un astre i la posició en què es veu, produïda per la combinació de la velocitat de la llum i el moviment de la Terra, fins a zodíac, que és la zona de l'esfera celeste que comprèn les 12 constel·lacions que aparentment recorre el Sol en un any, passant per interestel·lar, que està entre les estrelles, o forat negre, l'últim estadi de la vida d'una estrela de gran massa. Joan Francesc Mira, en l'article Galàxies, ens ho explica molt gràficament. I asseguren les previsions, encara que amb la barreja no xocaran les estrelles i els planetes, l'espai és massa gran, haurem d'anar alerta amb els desplaçaments del nostre sistema solar i, sobretot, procurar de no caure en l'enorme forat negre que es formarà al centre de la nova galàxia conjunta. Ja se sap que dels forats negres, com del fons de l'embut de l'infern de Dante, ningú que hi cau no en pot sortir. A nit era lluna plena, la lluna de la collita, que permetia, amb la llum que projecta, allargar la jornada al camp per a rematar les garbes. Ui, que quasi no mirem el cel més que quan plou, convivim també amb astroturistes, persones que fan turisme per a observar els cossos celestes i els fenòmens astronòmics des d'un lloc adequat, on no hi hagi contaminació lumínica. La comarca dels Serrans i la d'Utiel Requena a l'interior, l'Alt Maestrat al nord i el parc natural de la Serra d'Irta a la costa, o més al sud, el parc natural de la Font Roja i la Vall de Gallinera, són punts excel·lents per a contemplar la nostra Via Làctia i les meravelles del cosmos. Així que ja ho saben. Siga per a treballar la Terra com feien els nostres avantpassats sota la lluna de la collita, o simplement per a col·leccionar eixe ramell de menudes estrelles dels quals ens parlava Marc Granell, paga la pena alçar la vista. Busquen un lloc fosc, lluny dels llums de la ciutat, i connecten amb el cosmos. Perquè en el Dia Mundial de l'Astronomia, el millor espectacle continua sent completament gratuït i està just damunt del nostre cap.
11: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
15: Volen lligar-te a un disc. Avui parlem i escoltem un aniversari. Des d'ací felicitem a un artista que ha fet 60 anys i per a celebrar-ho ens ha regalat un recull d'atenció de 60 cançons on ha participat. 6 llistes de reproducció que ens donem per a estar tot el dia amb els auriculars posats, no creieu? Josep Vicent Fregina, bon dia vesprada.
17: Bon dia per la vesprada. Avui vos volem parlar d'un músic molt especial. Un músic amb més de 40 anys de trajectòria, una trentena llarga de discos al rebost i una presència pública més intensa en estos darrers anys com a president del col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants en València, Jesús Barranco.
18: Toni Pep tingué un ofici, qui sap si el que ell va voler va heretar-lo de son pare.

0: porquería en vogue, la engrosadora.
1: Escoltem Jesús Barranco cantant Tony Pep, una de les composicions que va escriure per a Gent del Desert, la formació que lidera des de fa dues dècades. Abans havia format part dels històrics ADE, una de les bandes punteres en la València ferpesent de la dècada dels 80, on conreà la seva faceta més punky, i de Rubber, ja entrats als 90, quan l'indi començava a ensenyorir-se de l'escena. Barranco complix en guany 60 anys i ha volgut celebrar-ho amb un recopilatori amb 60 cançons titulat 60 cantons. El recopilatori, organitzat com un triple vinil amb 6 cares, dona fe de les bondats qualitatives i quantitatives del seu treball, de l'amplitud de mires dels seus pressupòsits estètics i de la seva colossal erudició musical. Una mirada en perspectiva que, honestament, tomba de tos. Barranco, a més, ha publicat un senzill a mode de presentació titulat En cada cantó, que testimonia una virtut addicional, la seva versatilitat com a instrumentista. Així fa totes les veus i toca tots els instruments. Guitarres, baix, bateria, acordió, lap steel, un absolut fenomen. Fins la setmana vinent.
2: Amb este regal d'aniversari acabem. Abans rebeu una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.